0: Sorry, Sophies.
1: Aquest bon acord, el senyor Clark, ha comentat així en diversos programes. En la que la Curie, Clark Sopchit, el president del senyor Clark, ha anat a fer l'encantos de bonança. Clark, en el sense d'ell, li posa el seu maïs en l'encantos de bonança.

0: passat, entre ells.
1: Què va fer-te de recordar-te?
0: Qui va passar? Allà, per l'Iria i Jordani?
1: No, no cal fer-te, som Jordi, no per l'Iria i Jordani. Ara, rai, és per ser no perquè hi ha una gran paina i no va dir, ah, sabeu que jo, ets a dir, som Jordi, no va dir, per l'Iria i Jordani. És per ser no perquè hi va haver, no va haver-hi una onça. I és que hi va haver-hi una gran onça. Hi va haver-hi una gran onça, però només un carrer per l'onça. Val, hi va haver-hi un carrer per l'onça. Está ahí, hasta ahí, hasta ahí.